0: de más sabrosa.
1: Zona Flash FM.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calam, ha autoritzat l'UDEF a investigar desenes de comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles, la seva secretària i diverses societats implicades suposadament en el cas Plus Ultra. El magistrat que investiga el cas respon així a la petició de la Policia Nacional i autoritza els agents a ampliar la informació que considerin pertinent sobre aquests comptes bancaris. D'altra banda, l'incendi forestal declarat dissabte a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, continua fora de control. El foc ha afectat unes 9.300 hectàrees amb un perímetre de 82 quilòmetres i unes 10.000 persones d'una quinzena de municipis continuen desallotjades. L'incendi es troba en fase activa i els més de 400 efectius que hi treballen estan assegurant el perímetre de foc. Per això, les properes hores seran vitals. I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha iniciat un procediment sancionador contra la Directa pels reportatges d'investigació que van destapar la infiltració de policies nacionals en moviments socials i independentistes. L'agència exigeix al mitjà digital que elimini totes les referències personals dels policies i que pixeli totes les imatges. A més, proposa una multa de 7.000 euros. Els esports. Empat a 2 de l'Espanyol contra el Burnley en el quart partit de la pretemporada, el primer en aquest cas en terres angleses. Mentrestant, a l'estage del Barça, també a Anglaterra, ja hi ha Rafinha, que avui ja començarà a entrenar-se després de les molèsties que va patir els isquiotibials durant el Mundial. I Fermín, que es va perdre la cita mundialista, ja està a punt de rebre l'alta mèdica.
0: L'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Vinga, va!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Ara mateix, les 7 i 2 minuts d'aquest dijous, engega el Flash Matí d'estiu amb el número 1 d'aquesta setmana. Quevedo i companyia. Mami.

0: El Baifo és l'àlbum d'aquesta persona que ara mateix podria marcar-se aquí una ràdio sencera, eh? Flash FM és Ràdio Quevedo ara mateix. Bueno, de fet, és el nostre número 1 al costat de les Nueva Línia amb aquesta cançó que es diu El Golpito, que és la primera de totes i tantes cançons que aniran sonant al llarg d'aquest matí en aquest programa que és el Flash Matí d'estiu. Què tal, com esteu? Les 7 i 5 minuts ara mateix d'aquest dijous 30 de juliol. El Golpito, Quevedo, Nueva Línia. Aquí l'Ortega, gràcies per ser-hi. Estem aquí per despertar tot el personal, per espavilar tot el país i per acompanyar-vos en aquesta dura missió d'aixecar el país en aquesta recta final del mes de juliol. Ja ho tenim fet, això ja està, eh? Demà fem el closing definitiu del mes de juliol. Espero que algú de vosaltres estigui a punt de pillar vacances. Jo sí, spoiler. Ja tocava, també t'ho dic, que nosaltres doncs, el que fem aquí és començar el dia, a més, amb entrades per PortAventura. Avui també, vale? Avui també entrades per PortAventura. Llancem la pregunta del dia per si voleu començar a participar a través del 628-06-05-13. La pregunta d'avui és la següent. A quina persona famosa, a quin famós us agradaria trobar-vos en plan random per PortAventura? A quin famós aleatori us agradaria trobar-vos a PortAventura?
1: Envia'ns una nota de veu al 628-06-05-13.
0: Com sempre, al final del programa sortejarem aquestes entrades dobles entre aquells i aquelles que hagueu contestat aquesta pregunta. Aviam qui la diu més grossa, vale? WhatsApp operatiu, entrades en joc per PortAventura. Quin famós random et molaria trobar-te per PortAventura?
1: El teu combinat matiner. Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.
0: Vinga, va, li donem el tret de sortida avui amb el muchacha, la Isa, RVFV i Kremli. Gràcies per triar Flash FM.

Aquest és el so del Bennett. Això es diu Bois Sutton Semin. El flash matí d'estiu d'aquest dijous. Una mica de xitxa, eh? Una mica de canya, va, per aquells i aquelles que esteu a la carretera, per exemple, i necessiteu una empenta, eh? Som el despertador de Flash FM. 7:12 ara mateix, sona Batial. Amb el Txenxo, sona Txoke.

0: Flash Matidas, tío. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
4: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
3: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'avinguda de la Borda Nova. Vine, animals equips.
4: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

Sona Flash FM. Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Es diu De Lejitos, la cançó del Jay Wheeler, en aquest cas amb el Omar Kurz des de Puerto Rico, que li va fer aquesta meravellosa remescla, eh? Què tal, com esteu? Les 7 i 23 minuts, avui al Flash Matí d'estiu, us regalem entrades per PortAventura. I la pregunta que hem llançat a través del WhatsApp és: quin famós, quina persona famosa us molaria trobar-vos així en plan random per PortAventura? Anem a repassar alguna de les respostes que ja ens heu enviat aquí.
1: Bon dia, Flash. A mi m'agradaria trobar-me a l'Elon Musk.
0: Elon Musk.
1: I demanar-li un que em regali, sisplau, un Tesla, que amb ell tampoc li farà aire.
0: Ja.
1: Regalar un Tesla i ja està.
0: Molt bé, li podem demanar uns quants teslites a l'Elon Musk, no?, que vagi fent allà. Com quan als bolos de Flash repartim samarretes, que aquest vingui i reparteixi Teslas. No? Està guai. La pregunta és aquesta, eh? A quina persona random famosa us agradaria trobar-vos per PortAventura?
2: Hola, bon dia, Flash.
0: Què tal?
2: Doncs mira, el famós que m'emportaria al parc d'atraccions sí. seria l'Anuel AA.
0: A l'Anuel, per què?
2: Perquè quan baixi pel Zambala no cridi i digui... Brrra!
0: Brrapa!
2: Sí, adéu, macos, bon dia.
0: Adéu, aquesta m'ha molat a mi, no me l'esperava. Vole, vole. Hola!
3: Bon dia, Flasheros.
0: Què tal?
3: Pues a mi el famoso que me gustaría encontrar en PortAventura
0: esa. Oh, Ferran. Vale, vale. Tu sí que sabes, eh? Ai, al Mundial.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Podeu participar al llarg del programa, eh? Entrades dobles per PortAventura. Quina persona famosa us agradaria trobar-vos pel parc de PortAventura? Sona la Villa. Yeah.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Felip VI a Palma i ha dit que l'indult parcial del govern espanyol a Laura Borràs no té a veure amb negociacions polítiques com ara els pressupostos i que dona compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El president espanyol també ha recordat que aquest tribunal ja va dir que la pena de presó a la dirigent independentista era excessiva. D'altra banda, una setmana després, els bombers han donat per estabilitzats els incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que han cremat 80.000 hectàrees des de dimecres passat en un perímetre de 280 quilòmetres i ja no hi ha cap municipi amb restriccions després que aquest dimecres al vespre s'hagi permès tornar a casa unes 8.500 persones de dos municipis que encara tenien restriccions. I un home ha mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 9:15 que hi havia una persona ferida en aquest carrer. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort violenta. Els esports. Empat a 2 de l'Espanyol contra el Burnley en el quart partit de la pretemporada, el primer en aquest cas en terres angleses. Mentrestant, a l'Estage del Barça, també a Anglaterra, ja hi ha Rafinha, que avui començarà a entrenar-se després de les molèsties que va patir els isquiotibials durant el Mundial, i Fermín, que es va perdre la cita mundialista, ja està a punt de rebre l'alta mèdica.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Rihanna, això es diu This is what you came for, una d'aquestes que ens ha molat recuperar-vos per aquest matí de dijous 30 de juliol del 26. Ara mateix passen 5 minuts de 7:45. Bon dia!
1: El matí va fort! Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: I amb la millor música, Aracano, Justin Quiles, Olvidarnos de tot.

0: venir amb una de les seves cançons convertides en llegenda. Debí tirar más fotos. El flash matí d'estiu d'aquest dijous, què tal?
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Hem de parlar del temps. Bon dia, Jan Ponsa.
2: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Escolta, era avui que volies donar consells o explicar no sé què respecte a l'eclipsi del 12 d'agost?
2: Sí, ho farem més endavant, eh? Però parlarem de l'eclipsi el dia 12 d'agost. S'acosta la data, un eclipsi històric que probablement ningú més veurà a la seva vida, no sé que estigueu vius cap allà al 2150.
0: Que no crec.
2: Que sigui difícil.
0: No ho crec.
2: Explicarem una miqueta quatre curiositats sobre l'eclipsi i també farem una petita ullada a quina és la possible tendència meteorològica que podem trobar aquella setmana, perquè només faltaria anar a veure l'eclipsi que hi hagi núvols.
0: És que toca dels nassos, tio.
2: Seria bastant flor.
0: Però no ho diràs ara.
2: No.
0: Collons.
2: Encara estic allà recollint tota la informació.
0: Molt bé. Què s'ha de saber, però, llavors, del dijous?
2: Doncs avui dijous de calor, de molta calor, sobretot a les comarques interiors i de Ponent. Sí, bàsicament, amb temperatures per sobre els 40 graus al Pla de Lleida, 37 graus a la resta de les comarques interiors. Avui, novament, en un dia molt assolellat, tant al matí com a la tarda, tot i que a la tarda tornaran a créixer alguns núvols a punts del Pirineu de Girona sense ruixats. També avui al matí podríem tenir algun núvol a punts del litoral, però vaja, poca cosa. El sol i la calor, el protagonisme al dia, a l'espera de demà, ruixats de tarda a punts del Pirineu.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, quines temperatures trobem?
2: Anem a la Panadell i a l'Anoia amb 22 graus, a Oliana, a l'Urgell amb 19, als Alfacs, al Montsià 26 i a Castellà de Nuc, al Berguedà 16 graus.
0: Molt bé, Jan, d'aquí una estona parlem de l'eclipsi aquest.
2: Vinga, som-hi, eclipsats.
0: Va, fins ara.
3: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: I nosaltres, doncs, continuem endavant, aixecant el país en aquest 30 de juliol. Ara Mana Mena i Lola Índigo. A Flash FM, sona Petito, a ben d'hora, som-hi!

0: matida, estiu, a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
3: I una celebració a l'aire lliure. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Caitranada, Eric Pritz i molts més. House, techno, live shows... I un any més, tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nàcar Club.
2: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a branchelectronicfestival.com.
3: Flash FM, emissora oficial.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
5: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
0: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

És aquella persona que va deixar a la Mimi, a la Lola Índigo, i ara és el tonto que la dejaste. Ja està, li van dedicar una cançó a una persona així, eh? Imagina't. Amb el Quevedo, a través de Flash FM, Flash Matí d'estiu. Ara amb el Benito, per arribar a les 8 del matí. Voy a llevarte, paper. Molt bon dia. Yo la conozco.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calam, ha autoritzat la UDEF a investigar desenes de comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles, la seva secretària i diverses societats implicades suposadament en el cas Plus Ultra. El magistrat que investiga el cas respon així a la petició de la Policia Nacional i autoritza els agents a ampliar la informació que considerin pertinent sobre aquests comptes bancaris. D'altra banda, el nou episodi de calor intensa fa que a partir d'avui es dupliquin els municipis catalans que han d'estar més alerta perquè estan amb el nivell màxim de risc d'incendi. Ara ja són 17 les comarques i més de 100 municipis dins d'aquell perill extrem. Així, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan a l'alerta. A més, hi ha també 7 espais naturals tancats. I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha iniciat un procediment sancionador contra la Directa pels reportatges d'investigació que van destapar la infiltració de policies nacionals en moviments socials i independentistes. L'agència exigeix al mitjà digital que elimini totes les referències personals dels policies i que pixeli totes les imatges. A més, proposa una multa de 7.000 euros. Els esports. Empat a 2 de l'Espanyol contra el Burnley en el quart partit de la pretemporada, el primer en aquest cas en terres angleses. Mentrestant, a l'esteig del Barça, també a Anglaterra, ja hi ha Rafinha, que avui ja començarà a entrenar-se després de les molèsties que va patir els isquiotibials durant el Mundial. I Fermín, que es va perdre la cita mundialista, ja està a punt de rebre l'alta mèdica.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
3: La que manda.

0: Rayos de Sol és el remix, la remescla, la nova versió de Juan Magán, Chino y Nacho, Lucra, del temazo del Henry Méndez y José de Rico, eh? Y ver cómo se pone bien dorada y morena. Es que s'enganxa, és impossible no cantar aquesta cançó, eh? A més, és el megacrack aquesta setmana, Flash FM. Okay. Bon dia, com esteu? Nova hora en marxa d'aquest programa. Som allà. Som al Flash Matí d'estiu d'aquest dijous 30 de juliol. Aquí l'Ortega, avui amb entrades per PortAventura. Uol, sí senyor, sí senyora. Sabeu d'aquells plans que agraden a tothom, eh? Aquells en què no hi ha debat, no hi ha excusa. El pla perfecte existeix i pot ser el teu, PortAventura Uol, on tothom s'hi posa d'acord. I avui us estem llançant una pregunta molt simple i molt tonta alhora aquí al programa. Volem saber... Quina persona famosa, a quin famós o famosa t'agradaria trobar-te allà a PortAventura, eh? Així en plan random.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Hola!
2: Bon dia, Flash.
0: Què tal?
2: Doncs a mi em faria molta gràcia trobar-me, per exemple, el Marc Giró, per exemple.
0: El Marc Giró.
2: O a la Candela Peña, No, el Marc Giró.
0: El Marc Giró. Ara li dic, ara el truco i li dic que vagi a PortAventura el mateix dia que tu, us trobeu i xerreu una estoneta, eh? Hola.
3: Bon dia, flaixeros.
0: Què tal?
3: Doncs a mi el famós que m'agradaria trobar-me al PortAventura
0: Seria
3: Cristiano Ronaldo.
0: Oh.
3: Fiu!
0: Fiu! T'ha quedat una miqueta trist, això, eh? Aquest su ha quedat una miqueta trist tots. Va, un altre, què tal? Hola.
4: Hola, bon dia.
0: Oli.
4: Pues jo al PortAventura m'enduria el Ricky Martin.
0: Ah, sí?
4: Sense pensar-m'ho. Perquè n'és cantant. Vinga, adéu.
0: Perquè n'és cantant, eh? Perquè t'anés cantant a tu el Ricky Martin, eh? Que t'he pillat.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: A quin famós us agradaria trobar-vos així en plan random a PortAventura? Avui sortegem entrades dobles. Sona la bitxota, si antes te hubiera conocido.

0: Daddy Yankee. L'any 2010 ens presentava la despedida i de tant en tant, doncs, escolta, anar una miqueta enrere és espectacular, eh? Camí d'un quart de nou, hem de parlar de Mimir, avui és dijous, d'ofertes d'aquest cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món per trobar l'hotel que busques amb tota la info i el preu. Doncs el millor, sempre el preu especial, el preu final, perquè no després no et sumin res així estrany, d'acord? Superimportant això, de Mimir.com. Sempre el preu final. I a més, amb un equip de veritat al darrere per si necessites alguna ajuda, Les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Si teniu ganes de platges que no estiguin massificades, natura salvatge, molta tranquil·litat, això sí, sense allunyar-te gaire de la ciutat, aquesta setmana a Mimir.com marxem fins al Perelló, a les portes del Delta de l'Ebre, Costa Daurada, un dels racons més desconeguts de Tarragona, Platges com la de Santa Llúcia o la del Morro d'Agós, amb quilòmetres de sorra i aigua cristal·lina, cales amagades com Cala Bona o Cala Moros entre penya-segats de roca vermellosa, Bueno, i moltes coses més que pots mirar allà pel Delta de l'Ebre, evidentment, Però per allotjar-te et proposem l'Hotels Les Oliveres, un 4 estrelles, pensat per no avorrir-te ni un moment perquè té 8 piscines, 8 piscines, Dues de cobertes i climatitzades dins de l'espa i una d'exclusiva per adults, zones d'aigües pel més peques, spa amb massatges i tractaments, pistes de tennis i pàdel, minigolf, mare de Déu senyor, i un restaurant amb bufet mediterrani i internacional. Aquest agost t'hi pots allotjar des de només 90 euros la nit en habitació doble. Hotels Les Oliveres, 4 estrelles, al Perelló, a les portes del Delta de l'Ebre, a mamimir.com.
1: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara ja saps en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb amimir.com.
0: I ja quan et despertis, doncs escoltes el flash matí d'estiu, que per això estem aquí, per despertar el país, va. Ara amb la Shakira i Burna Boy. Sona Dai Dai.

0: matines, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

tornem-hi. Ens enganxa al final com una mala cosa, aquesta, eh? Bueno, és Elena Rose, per si no la coneixeu, l'artista d'aquesta cançó que es diu La Semana, acompanyada del Manuel Turizo. Escolteu el Flash Matí d'estiu. Què tal? Bon dia, eh? El dijous té un planazo que és escoltar aquest programa per començar aquesta nova jornada, eh? Apropant-nos a dos quarts, ara amb el Bad Bunny. Eo, eo!

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 8:45. Catalunya ha entrat de ple en una nova onada de calor i les altes temperatures posen en alerta màxima al país pel risc d'incendi. Aquest dijous hi ha 107 municipis de 17 comarques diferents en risc extrem, que és el més alt de tots i és més del doble que aquest dimecres. De fet, l'inici d'aquesta calorada ja va deixar ahir un nou episodi de simultaneïtat d'incendis forestals, que és el pitjor escenari possible i el que més fa anar de corcoll als bombers. D'altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Felip Sisè a Palma i ha dit que l'indult parcial del govern espanyol a Laura Borràs no té res a veure amb negociacions polítiques com ara els pressupostos i que dona compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El president espanyol també ha recordat que aquest tribunal ja va dir que la pena de presó a la dirigent independentista era excessiva. I un home ha mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos d'Esquadra cap a 8:45 que hi havia una persona ferida al carrer. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort violenta. Els esports. Empat a 2 de l'Espanyol contra el Burnley en el quart partit de la pretemporada, el primer en aquest cas en terres angleses. Mentrestant, a l'estatge del Barça, també a Anglaterra, ja hi ha Rafinha, que avui ja començarà a entrenar-se després de les molèsties que va patir els isquiotibials durant el Mundial. I Fermín, que es va perdre la cita mundialista, ja està a punt de rebre l'alta mèdica.
0: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 € de descompte amb el codi FLASH10.
1: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: L'himne del Nicky Jam de l'any 2017, que avui recuperem de nou en aquest flash matí d'estiu del dijous 30 de juliol. Bon dia a tothom. Jan Ponsa, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Paula Montes, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bueno, heu de saber que hem convidat aquí a tot l'equip del flash matí d'estiu, perquè avui, què passa avui, Paula i Jan?
2: Doncs avui una persona molt especial fa anys.
0: Avui és l'aniversari de la Gemma Manzanero.
2: Ara!
0: Que està gaudint de les seves merescudíssimes vacances, evidentment.
1: Ja tocava.
0: Sí, i saps què toca també? Tocar-li una miqueta els nassos.
1: Vinga, a veure si la despertem.
0: Anem a intentar trucar-la en directe i despertar-la. Em consta que està dormint. Sí, això és evident, perquè com no ha de venir a fer programa, doncs està dormint, saps?
2: Jo també ho faria, si estigués de vacances.
0: Però anem a tocar una miqueta els ous.
2: Vinga, va.
0: Estem trucant a la Gemma Manzanero, en directe. Aviam, si l'agafa, si es desperta...
1: Vinga, Gemma, va.
0: Gemma, per favor,
1: Gemeta.
2: Ai.
0: Vull mala pinta, això.
3: Sí?
0: Gemma.
1: Gemma?
2: Hola,
1: Gemma.
2: Bon dia.
0: Gemma.
2: Ui.
3: ¿Tú?
0: Gemma Manzanero!
3: Ai, no entiendo. Hola?
0: Gemma Manzanero, bon per molts anys, felicitats! Per molts anys! T'has despertat ja o no, Gemma?
3: És la ràdio.
0: És la ràdio, Gemma.
3: Ai, perdó.
2: Ai,
1: Pip. Gemeta.
0: Gemma, per favor, bon dia,
3: Dic, ostres, no estava pillant res, que estic més dormida.
0: O sigui, la Gemma ha desconnectat tant que ara mateix no sap en quin univers està vivint la tia.
2: Estava en fase REM, pobreta.
3: Ostres, la Paula i l'Héctor, tu.
0: I el Jan també.
1: Ja, no, Gemeta.
3: I el Jan.
0: Bueno, Gemma, per molts anys, felicitats.
3: Moltes gràcies. Us trobo molt a faltar.
0: Sí, això sí que no m'ho crec jo, No, me lo creo, Gemma.
3: Us trobo molt a faltar llevar-me a les
0: 5
3: i mitja del matí
0: i estar amb vosaltres. Clar. Escolta, què faràs avui per celebrar l'aniversari, Gemma?
3: No tinc idea, tio. Oh, no sé què ens he preparat el marit,
0: El marit?
1: El marit ja pot espavilar,
0: Home, el marit ja està prou espavilat, home, tio. Home, el marit ja fa moltes coses per la
3: Gemma. Anirem a sopar,
0: Saps? Que romàntic, no? Convida't alguna cosa, marit. Que es convidi alguna cosa al marit, també, amb aquest equip.
1: Home, i tant.
3: Més li val convidar-se un sushi, un bufet lliure o
0: alguna cosa. Molt bé. Bueno, escolta, Gemma, suposo que et queden hores i hores de son, per tant, aprofita-les a gaudir del dia i de nou per molts anys, vale?
3: Moltes gràcies, Héctor, Paula, Jan.
0: Mira, Gemma, una cosa. Mira el teu correu personal, ja està, ja ho veuràs. Després,
3: miro el meu correu, ara el miro.
0: Allà el miraràs. Bona nit, Gemma.
2: T'estimem.
0: Bona nit.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Aguas. Es diu el conjuntito, el Bove amb Omar Montes. A Flash FM, el Flash matí d'estiu d'aquest dijous. Va. 30 de juliol. Prepareu el conjuntito per aquesta nit que estarem de tour, de festa, a La Ràpita. Aquesta mateixa nit de dijous, 30 de juliol, els de Flash FM marxarem cap a La Ràpita. En concret, estarem ubicats a la zona jove, a l'antiga llotja de peix, el Xala Jove. Aquesta mateixa nit, La Ràpita, Flash on Tour, en Domena, el Jaume Riu i qui us parla, l'Ortega. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia. I tu demà a fer el programa.
0: Sí, home, i tant, sí.
1: Mare meva, tu ets un superheroi.
0: Demà, quan acabi la festa, calcularem aquí la ruta amb el GPS.
1: Ahà.
0: Saps? I quan marqui, per arribar a les 7 surt a les no sé què, però a les no sé què sortirem cap aquí.
1: Ah, molt bé.
0: Ja està, per arribar puntuals a les 7.
1: Molt bé. Amb clar, 0 minuts de son.
0: Sí, totalment. Escolta, hem de parlar del temps d'aquest dijous. Vinga, va, fot-li canya.
1: Parlem de la calor, sobretot aquesta setmana bastant acalorada. Avui les temperatures tornaran a situar-se entorn als 40 graus a punts al Pla de Lleida, 36-37 graus a la resta de comarques interiors, i de fet hi ha un avís a tota la meitat oest i nord de Catalunya precisament per calor, amb perill alt. Per tant, atenció a les hores centrals del dia. Més enllà de la calor, tenim un dia acompanyat amb bastant sol, tot i que durant el matí doncs encara podem tenir algun núvol baix a punts del litoral, però vaja, s'anirà obrint el cel i com a molt a la tarda queixant alguns núvols decoratius a punts del Pirineu de Girona. Per
0: molt
1: tant,
0: bé.
1: Dia tranquil.
0: Repassem temperatures d'ara mateix, va.
1: Doncs mira, ara mateix, espera't, perquè ara mateix no em carreguen les temperatures.
0: Vamos, va, refresca.
1: Ja les tenim. Anem a Sort amb 15 graus, a l'Ametlla de Mar 25, a Viladrau 21 i a Vilanova de Maià, a la Noguera, 23 graus.
0: T'has connectat al wifi de Flash?
1: Correcte,
0: estaves tirant de 3G.
1: Estava amb 2G.
0: Jan, gràcies, fins ara, va.
1: Fins ara.
0: Sona la Graciosa, el Quevedo, el Elvis Crespo. Som-hi. Ella ja...

0: companyia, aquesta del 2019, que avui sona de nou a Flash FM, al Flash Matí d'estiu. Va! El lloro perquè avui, de nou aquesta setmana, aquest dijous, també tenim en marxa el concurs d'After Beats. I us piquen els mosquits cada estiu, eh? Si no voleu, doncs, que el vostre cos sigui una experiència gastronòmica pels mosquits, els podeu evitar amb Repel Vite, i si ja us han picat, After Vite, doncs per rebaixar una miqueta la picor i tal. Avui tenim un d'aquests packs per a vosaltres, que a més us l'envien a casa, però heu de contestar correctament una pregunta. La deixo aquí, la pregunta, us la dic ara mateix, i vosaltres aneu pensant i contesteu a través del WhatsApp del Flash Matí, d'acord? Això cada setmana ho anirem fent així. La pregunta d'avui és la següent. Quina d'aquestes olors acostuma a atreure més els mosquits? Hi ha tres opcions, només una és la correcta. Opció A, la suor. Opció B, olors dolces. Opció C, humitats. Quina d'aquestes olors acostuma a atreure més els mosquits? La suor, les olors dolces o la humitat?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Avui podreu ser guanyadors o guanyadores d'aquest pack After Vite, Repel Vite, per evitar les picades o per calmar-les si ja és massa tard. Heu de contestar correctament quina d'aquestes olors acostuma a treure més els mosquits. A, suor. B, olors dolces. C, humitat. 628-0605-13. Qui contesti correctament, doncs, entrarà al sorteig d'aquest pack After Vite i Repel Vite.
1: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.
0: Mentrestant, fem sonar J.C. Reyes. El Flash Matí d'estiu d'aquest 30 de juliol. Sona Loquita. Bon dia, va.

0: Flash Matides, tio, a Flash FM. Atenció, perquè les entrades volen. L'1 d'agost, Roses acull el festival més gran de la Costa Brava. I tu no te'l pots perdre. 14 hores sense parar, de les 4 de la tarda a les 6 del matí, en un recinte open air amb 4 escenaris i música per tots els nivells. Que qui hi haurà? Doncs Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Bastis, Masia i molts més. Milers de persones ja ho tenen clar i les últimes entrades estan a punt d'esgotar-se. Així que espavila't i compra la teva a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
0: Flash Matí d'estiu. De 7 a 10. Amb Héctor Ortega.

0: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calam, ha autoritzat l'UDEF a investigar desenes de comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles, la seva secretària i diverses societats implicades suposadament en el cas Plus Ultra. El magistrat que investiga el cas respon així a la petició de la Policia Nacional i autoritza els agents a ampliar la informació que considerin pertinent sobre aquests comptes bancaris. D'altra banda, el nou episodi de calor intensa fa que a partir d'avui es dupliquin els municipis catalans que han d'estar més alerta perquè estan amb el nivell màxim de risc d'incendi. Ara ja són 17 comarques i més de 100 municipis dins d'aquell perill extrem. Així, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan a l'alerta i, a més, també hi ha 7 espais naturals tancats. I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha iniciat un procediment sancionador contra la Directa pels reportatges d'investigació que van destapar la infiltració de policies nacionals en moviments socials i independentistes. L'agència exigeix al mitjà digital que elimini totes les referències personals dels policies i que pixeli totes les imatges. A més, proposa una multa de 7.000 euros. Els esports. Empat a 2 de l'Espanyol contra el Barni en el quart partit de la pretemporada, el primer en aquest cas en terres angleses. Mentrestant, a l'estatge del Barça, també a Anglaterra, ja hi ha Rafinha, que avui ja començarà a entrenar-se després de les molèsties que va patir els isquiotibials durant el Mundial. I Fermín, que es va perdre la cita mundialista, ja està a punt de rebre l'alta mèdica.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Es diu El Golpito, la cançó del Quevedo, i Las Nueva Línea és el número 1 aquesta setmana aquí a Flash FM, ja sabeu, la llista.
1: Vale.
0: Del calibre 45, la decidiu vosaltres, la munteu i la ordeneu vosaltres amb les votacions que podeu fer al llarg de la setmana a flashfm.cat. Nova hora del matí d'estiu, aquí l'Ortega, 9 i 5 minuts. Avui també amb entrades per PortAventura. Si voleu un parell d'entradetes, heu de contestar una pregunta a través del WhatsApp del Flash Matí. I és que quina persona famosa random us molaria trobar-vos allà de sorpresa pel parc. Si voleu participar, doncs missatges a aquest número.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Anem a repassar alguna resposta. Hola.
3: Bon dia, Flash.
0: Què passa?
3: Doncs mireu, jo no tinc clar quin famós m'agradaria trobar-me a PortAventura, però tinc dues filles bessones adolescents.
0: Ah, sí?
3: I elles sí que tinc clar qui us voldrien trobar.
0: Aviam.
3: Una, a Lillo Juan.
0: Lillo Juan.
3: I l'altra, a O Ferran.
0: Hòstia, el Ferran.
3: Vinga, molt bon dia.
0: Hòstia, això del Ferran i el meme se us està anant una miqueta de les mans ja, amb el tema. Està a tot arreu. Ferran. El tio deu estar pensant ja. Jo què sé que deu estar pensant, no les veu venir, el Ferran,
4: Què passa, Flasheros?
0: Hola.
4: Buenos días.
0: Què tal?
4: Mira, me gustaría participar en el sorteo de PortAventura.
0: Venga.
4: Y me gustaría encontrarme al famoso Tom Holland, el
0: Tom
4: actor
0: Holland.
4: De Spider-Man.
0: Ah, vale.
4: Que iré mañana a ver la película y me gustaría mucho... ir a PortAventura, que nunca he ido.
0: Que guai. Hosti, pues ja m'explicaràs què tal la pel·li, perquè jo crec que he pillat entrades per anar diumenge, també. A veure aquesta de Spider-Man. Una més, hola.
5: Bon dia, Fleixeros.
0: Què tal?
5: Jo sóc Llàtzer, de l'Ampolla, i si anés a PortAventura m'agradaria trobar-me a Raúl Tambudo Montero.
0: Ah, sí?
5: Delanter, leyenda del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
0: Collons.
5: Bon dia.
0: Bon dia, gràcies pel missatge. Aquesta és la pregunta que heu de contestar. A quin personatge famós us molaria trobar-vos a PortAventura? Sortegem dues entrades avui aquí a Flash FM, al Flash Matí d'estiu. Sona Mike Towers. Aquesta és Una Namàs. Yeah.

Noche de anoche. Devia ser espectacular, com per arribar a dedicar-li una cançó sencera, Bad Bunny, acompanyat de la Rosalía, la noche de anoche, el Flash Matí. Versió estiu, ja sabeu, de 7 a 10 cada dia, de dilluns a divendres, per, doncs, que algú s'ajudi a aixecar el país, Vinga. Amunt, sona Gordo, sona Loco Loco.

0: Flash Matidas, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
8: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
7: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
8: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
9: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
10: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram.
9: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

És tremenda aquesta cançó que s'han tret de la màniga, la Lola Índigo i la Namena. Les dues artistes d'aquest estiu, sens dubte. Això es diu Patito. Què tal, com esteu? Com va aquest matí, eh? Això de matinar a l'estiu, que... com se sent? Sort que teniu aquest programa a l'altra banda, eh? Som al Flash Matí d'estiu de Flash FM, cada dia amb vosaltres per aixecar el país de la millor manera possible. Patito a 9 i 24 d'aquest dijous 30 de juliol. Sona Jamaica amb Bam Bam, la cançó d'Ugel.

0: deixar ahir un nou episodi de simultaneïtat d'incendis forestals, que és el pitjor escenari possible i el que més fa anar de corcoll als bombers. D'altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Felip VI a Palma i ha dit que l'indult parcial del govern espanyol a Laura Borràs no té res a veure amb negociacions polítiques com ara els pressupostos i que dona compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El president espanyol també ha recordat que aquest tribunal ja va dir que la pena de presó a la dirigent independentista era excessiva. I un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos d'Esquadra cap a 8:45 que hi havia una persona ferida al carrer. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort violenta. Els esports. Empat a 2 de l'Espanyol contra el Barney en el quart partit de la pretemporada, el primer en aquest cas en terres angleses. Mentrestant, a l'estage del Barça, també a Anglaterra, ja hi ha Rafinha, que avui ja començarà a entrenar-se després de les molèsties que va patir els isquiotibials durant el Mundial, i Fermín, que es va perdre la cita mundialista, ja està a punt de rebre l'alta mèdica.
1: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. jubilamostucoche.com.
2: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: flash del Remember More Than Friends, el flash matí d'estiu d'aquest dijous 30 de juliol del 26. Avui regalem entrades per PortAventura i la mecànica és molt fàcil. Només heu d'enviar un missatge al 628-060513 i dir-nos a quina persona famosa us agradaria trobar-vos allà en plan aleatori a PortAventura, vale? 628-060513. Repassem alguna resposta, hola.
1: Bon dia, Flash FM, què tal?
0: Bé,
1: soc Ivan, soc nou, us escolto de fa poc temps.
0: Doncs benvinguts.
1: I m'agrada la música que poseu.
0: Moltes gràcies.
1: I a mi el famós que m'agradaria trobar a PortAventura seria el Fernand Alonso.
0: Alonso?
1: I em pujaria amb ell al Ferrari Land perquè a mi m'agrada molt l'adrenalina.
0: La velocitat.
1: I la velocitat. Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu.
0: A tu. Merci pel missatge. Benvingut a la família. Ràpido i furioso, Alonso.
2: Bon dia, Héctor.
0: Hola.
2: Doncs mira, a mi m'agradaria trobar-me el Keanu Reeves.
0: El Keanu Reeves.
2: Perquè crec que és molt bona persona, molt bona gent i m'agradaria tenir algunes paraules amb ell. Hosti. Doncs vinga, que tingueu molt bon dijous. Adéu.
0: Adéu, adéu. Però què li vols explicar al Keanu Reeves, tio? Hosti, quina cosa més random. No me l'esperava, aquesta, eh? Hola.
3: Hello. Molt bon dia, que hi ha flasheros, com esteu? Mira, sóc Lili de Caldes. I tu saps a qui m'agradaria trobar-me allà a PortAventura?
0: Aquí.
3: I m'encantaria veure l'Emet, el jugador aquest de futbol del Mundial.
0: Ah.
3: I és que amb tot el que fa té de ser superoriginal trobar-m'ho allà. M'encantaria. A sí. veure, vinga, va, donem-me les entrades, collons!
0: Bueno, escolta'm una cosa.
3: Bon dia a tothom!
0: Gràcies, igualment. Gràcies per participar a tu i a tota l'audiència que esteu enviant missatges al número de Flash FM, del Flash Matí.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Va, la resposta ha de ser aquesta següent pregunta. Quin famós random et molaria trobar-te a PortAventura? Estem a pocs minuts de sortejar un parell d'entrades.
4: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: Va, sona Shakira, Bele, Algo Tu.
5: Yeah.

0: Con el bobo aquel. ¿Qui seria el bobo aquel, eh? ¿Qui seria? És la Karol G amb el Peso Pluma, Corona, el Flash Matí d'estiu. Jan Ponsa, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor. Què tal, com estàs?
0: A tu et piquen molt els mosquits?
1: Doncs mira, la veritat és que per sort, últimament no.
0: Està molt bé, està molt bé.
1: Gràcies.
0: Doncs escolta, si algú d'aquí no és com el Jan, no té aquesta sort i doncs, cada estiu acaba allò amb tot el cos picat de collons, al Flash Matí d'estiu avui us regalem un pack de Repel Vite per evitar les picades i After Vite per si ja és massa tard. Un pack que a més te l'envien a casa. Poca broma, eh? Poca broma.
1: No es donen lloc.
0: A veure, una pregunta tonta. Si la contesteu correctament, doncs entreu al sorteig. Quina d'aquestes olors acostuma a atraure més els mosquits? Dos punts. Jan, tu la sabràs, però no la diguis, eh?
1: Vinga, va, va, va.
0: Opció A, la suor. Opció B, les olors dolces. Opció C, la humitat. Vinga, digueu la vostra. 628-06-0513. Té trampa, no?
1: Sí.
0: Una miqueta de trampa, si té, sí. Salut.
1: Gràcies.
0: Quina d'aquestes olors acostuma a atraure més els mosquits? A, suor. B, olors dolces. C, humitat. Si contesteu correctament la pregunta, entreu al sorteig.
2: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Bon, nota de veu o missatge escrit, com vulgueu. En tot cas, d'aquí a un quartet d'hora, doncs ja donarem per fi aquest premi. Hem de parlar del temps. Jan, calor, de collons, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, quina temperatura que estem tenint últimament.
0: Sí, tio.
1: Avui encara pujarà una miqueta més, 40 graus a punts al Pla de Lleida màxima, 36-37 a bona part de les comarques interiors, i és que avui a la meitat oest, és a dir, sobretot a les comarques de Lleida, hi ha un avís per parir alt per calor, així que atenció. Més enllà de la calor, avui tindrem sol tant al matí com a la tarda, tot i que a la tarda poden créixer alguns núvols a punts del Pirineu de Girona sense ruixats, tot a l'espera que demà a la tarda tinguem algun ruixat, sobretot al Pirineu de Girona. Ai, de Lleida, perdona.
0: De Lleida, molt bé. Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
1: Anem a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 25 graus, al Carràs, al Segrià, molt bona pel·lícula, per cert, 24 graus, Santa Coloma de Caral, també 24 graus, i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 27 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins demà. Demà, el Jan alloro perquè ens explicarà cosetes de l'eclipsi, eh?
1: Sí, sí, ja queda poc, eh? L'eclipsi de la vostra vida, literal.
0: Queda poc i el Jan demà agafa vacances, per tant, ho hem d'explicar demà perquè no queda més dies. Molt bé, tio, fins demà.
1: Vinga, fins demà.
0: Tenim preparat a Jay Wheeler.
1: Som-hi.
0: Per sonar amb el remix d'Omar Kurz, amb el seu de Lejitos.

0: Sexy and I Know It, la dels Ellen Fao, aquella formació històrica mítica, eh? Crec que eren eren família, no? Els dos aquells, una miqueta anats de l'olla. Sexy and I Know It, el flash matí d'estiu d'aquest 2026, en definitiva. D'aquest dijous, en concret, 30 de juliol. La seguretat és cosa de tothom. A l'aigua fem equip, eh? Ara que teniu ganetes de piscina, de platja, de riu, doncs seguiu, per favor, sempre aquests consells. Respecteu sempre les indicacions dels socorristes, evidentment. No us banyeu si us trobeu malament o esteu ja una miqueta cansats i cansades, vale? Vigileu sempre els peques i assegureu-vos que portin materials de flotació adequats, adaptats a la seva edat. Entreu a poc a l'aigua, de manera gradual, perquè el cos s'estemperi, i no us tireu de cap a l'aigua si no sabeu la profunditat o si hi ha roques. A la platja, respecteu la senyalització i el sistema de banderes. No us banyeu si no està permès. A la piscina, platja o riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la info a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El matí no perdona.
2: Nosaltres tampoc.
1: De 7 a 10.
2: Flash matí d'estiu.
0: Relsby, sona tu bacín. Pep, pep.

0: Flash Matides, tio. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I una celebració a l'aire lliure. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kate Renada, Eric Pritz i molts més. House, techno, live shows... I un any més, tornen les afterparties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a branchelectronicfestival.com.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Aquesta que no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques. I ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 10. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calam, ha autoritzat l'UDEF a investigar desenes de comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles, la seva secretària i diverses societats implicades suposadament en el cas Plus Ultra. El magistrat que investiga el cas respon així a la petició de la Policia Nacional i autoritza els agents a ampliar la informació que considerin pertinent sobre aquests comptes bancaris. D'altra banda, el nou episodi de calor intensa fa que a partir d'avui es dupliquin els municipis catalans que han d'estar més alerta perquè estan amb el nivell màxim de risc d'incendi. Ara ja són 17 comarques i més de 100 municipis dins d'aquell perill extrem. Així, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta i, a més, també hi ha 7 espais naturals tancats. I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha iniciat un procediment sancionador contra la Directa pels reportatges d'investigació que van destapar la infiltració de policies nacionals en moviments socials i independentistes. L'agència exigeix al mitjà digital que elimini totes les referències personals dels policies i que pixeli totes les imatges. A més, proposa una multa de 7.000 euros. Els esports. Empat a 2 de l'Espanyol contra el Burnley en el quart partit de la pretemporada, el primer en aquest cas en terres angleses. Mentrestant, a l'estatge del Barça, també a Anglaterra, ja hi ha Rafinha, que avui ja començarà a entrenar-se després de les molèsties que va patir els isquiotibials durant el Mundial. I Fermín, que es va perdre la cita mundialista, ja està a punt de rebre l'alta mèdica.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: rayos de sol. Venga, tumbados en la arena. Henry Méndez, José de Rico. Y la versión Merrasen de aquest himne de Juan Magán, amb Chino y Nacho, Lucra. És el mega crack aquesta setmana, eh? Es va enganxant, m'agrada. Són les 10 i 4 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: FM, Héctor Ortega.
0: És dijous 30 de juliol, engeguem aquesta nova hora de ritme. Ara Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

Ha sido reggaetón lento, eh? Aquesta de la formació CNCO. No sé vosaltres, però segur que algú li porta bons records, eh? D'alguna festeta, d'alguna persona. No sé, d'aquestes coses, no? Que bien se ve, reggaetón lento. Bailemos les 10 i 12 minuts d'aquest dijous. Escolteu Flash FM. Ara Sopa de Cabra i Companyia, la nova versió del Camins. Somnis i promeses, som-hi!

0: Crazy és la cançó debut d'aquest artista aquí a Flash FM. No, no és l'única que té ell com a artista, evidentment. M'ho vaig jo a Flash FM, Maladí. En aquest dijous, 30 de juliol, el lloro perquè torna una de les cites més nostres de l'estiu, que és el vespreig de Ron Pujol. El vespreig de Ron Pujol, un vespre per allargar amb les sessions d'en Domena i de qui us parla l'Ortega i també del showcase de Jules. Sempre amb el segell de Ron Pujol. I la primera d'aquestes cites serà aquest mateix diumenge, 2 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, a la Daurada de Vilanova i la Geltrú. Un lloc idíl·lic per viure un d'aquests vesprejos de Ron Pujol, de la sessió d'en Domena, del showcase de Jules. I per tots i totes vosaltres, a més, que l'entrada és gratuïta, si no m'equivoco. Vine a viure l'experiència de l'estiu del Ron Pu amb tast de rom cremat i una selecció de còctels d'autor. El vespreig de Ron Pujol i Flash FM, que n'és l'emissora oficial. Flash
1: FM. El poder del ritme. Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Cariño, ja sóc a casa.
6: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
5: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
7: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
8: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
10: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
9: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
10: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
9: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
11: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, Els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
12: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
13: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
14: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
13: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

El tio aquest és una miqueta tiracanyes, eh? Butxatxa bonita, de cara, de cuerpo, de todo, tu. Aïssa, acompanyat de l'RVFV, aquest ja el teníem més ubicat. L'Aïssa fins ara no, però ja sí que sí, ens quedem amb aquest nom. Segur que sonarà aviat amb altres cançons, estic segur. També l'acompanya Kremli. I la cançó es diu precisament Muchacha. L'escolteu apropant-nos a 2:15 d'aquest dijous 30 de juliol. L'escolteu l'emissora del ritme. Som Flash FM. Gràcies per triar-nos. Tenim preparada per aquí la Nati i la Tasha amb la Becky G, que saben que dormir sense pijama doncs ara és ben recomanable perquè fa molta calor. Abans, Romeo Santos, Dardos. Por poco.

Ara fa dos anys que el Manuel Turizo i la Lola Índigo van quedar un dia i van dir, escolta, tu te'n recordes aquella cosa? I van dir, sí, jo me'n recordo de mil coses, eh? Mil coses és el títol d'aquesta cançó. Flash. Avui l'escolteu de nou a Flash FM. Això no s'atura. Molt bon dia a tothom. Ara amb el Golden.

Aquest és el Juan Magán amb el seu Se Vuelve Loca, del 2012, eh? Una mica d'electro latino per aixecar els ànims en aquest dijous 30 de juliol, dia de la parada del Flaixón Tour a la Ràpita, avui, eh? Avui estarem a la Ràpita, la zona jove, la de la Sala Jove, eh? Aquesta mateixa nit a l'antiga llotja de peix, Flaixón Tour, per la Festa Major. A la Ràpita, en Domènec, qui us parla, l'Héctor Ortega, també Jaume Riu i Alemany. Us esperem a tots i a totes aquesta mateixa nit. No hi falteu i demà d'empalme, cap problema. Sona Moving to the Sun, Ugel i companyia.

Anava a dir setmanes, mesos i fins i tot un any o dos ja, eh? Capaz Merengueton, a Flash FM, la del ritme, ara amb el Turizo, i una de les seves darreres cançons, Por un pendejo no se llora, vale, vale. Otra más.

0: set parlava d'una relació una miqueta amb overbooking, eh? Felices los cuatro. Avui de nou l'escolteu a Flash FM. El poder del ritme d'aquest dijous. Recta final pràcticament ja de la última setmana del mes de juliol. Poca broma amb aquesta cosa, eh? Immersos en la quarta onada de calor. Déu-n'hi-do, per favor, hidrateu-vos bé. Aneu per l'ombra sempre i sobretot escolteu doncs aquesta ràdio, calla. Arribarem a les 11 amb el Bad Bunny, Baile Inolvidable.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: amb la nova línia, nova línia. Es diu El Golpito i és la cançó que lidera el calibre 45, la llista de Flash FM, si més no, al llarg d'aquesta setmana. Vosaltres decidiu l'ordre de les cançons d'aquesta llista i, per tant, vosaltres podeu decidir si aquest El Golpito ha de canviar de casella o s'ha de mantenir una setmana més com a líder indiscutible de Flash FM. Depèn de vosaltres. Aneu a flashfm.cat, allà teniu l'apartat del calibre 45, allà podeu votar per la cançó que més us agradi. Bueno, són les 11:04, què passa?
1: En directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Recta final del mes de juliol, 30, dijous, amb la Shakira.

una altra nit, però que no s'ho empat. No s'ho pensés gaire, no fos cas que canviés d'opinió, eh? Raúl Alejandro, Bad Bunny l'acompanya. Això es diu Què passaria? Som a l'emissora del Ritme, ja ho sabeu, escolteu a Flash FM aquest temazo i tants altres que tenim aquí preparats al llarg d'aquesta hora. Ara, per exemple, aquesta. Coco, Omar Kurz.

0: intentado meditar.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
3: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
2: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
3: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
7: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
8: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa't a andorratelecom.ad.
1: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
9: Come on,
10: let's go, let's go.
1: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
11: Flash, flash, flash.
1: El poder.

Es diu Patito, a un dels cracs d'aquesta setmana a Flash FM, la proposta de la Anna Mena acompanyada de la Mimi, la Lola Índigo. Avui l'escolteu de nou per posar ritme i del bo, també, a més, aquest matí de dijous, a través de Flash FM, l'emissora del ritme. Preparats, Bad Bunny, tinc per aquí a Mike Towers. També música feta a casa nostra, en català, abans, però al Quevedo, tornem a obrir el Baifo. Déu-n'hi-do. Al final, el tio aquest podria fer tota la programació d'una ràdio, qualsevol, eh? Podríem ser Ràdio Quevedo, gairebé, per poc. En aquest cas, la primera que ens va arribar d'aquest darrer àlbum, del Canari, en aquest cas, sona Ni Borratxo. Bon dia a tothom.

Así, baby hello, és el so del Bizarrap, en aquest cas amb el Raulito Rau Alejandro, a través de Flash FM a 2:15 de 12 ara mateix d'aquest dijous. De seguida Bad Bunny, abans hem de fer sonar en aquest cas Bizarrap de nou, però amb la Music Sessions número 0, un altre rotllo totalment diferent, amb el Daddy Yankee.

Fernández Almora, acompanyat de la Rose, de la Rose. És el nom d'aquest artista. Junts van presentar Aurora fa un parell de temporades. Avui la recuperem en aquest dijous a un parell de dies de, bueno, d'una de les cites més esperades d'aquest estiu, al Mediterrània Festival. Serà aquest mateix dissabte. Per fi el tenim aquí, aquest macrofestival a la Costa Brava, a Roses, aquest dissabte 1 d'agost. Torna per fi al Mediterrània Festival i Flash FM, i serem allà, eh? Bueno, sense anar més lluny, Flash FM és l'emissora oficial i allà estarà actuant, per exemple, Mike Towers, com a cap de cartell en un dels quatre escenaris. En concret, el Vibra Stage. Però si aneu a mediterraneafestival.es o mireu les seves xarxes, sabreu quins altres escenaris hi ha, quin és el cartell complet i també les hores de cada actuació, que ja ho han publicat, vale? Aviam si canta aquesta Mike Towers, espero que sí, eh?

Nicky, Nicky Jam, amb les seves travessures de l'any 2014. Fa una mica de por pensar que fa més d'una dècada d'aquesta cançó. Poca broma, eh? Hola, bebé, travessures a Flash FM, l'emissora del ritme. Fem un canvi de registre. Anem a buscar Dimitri Vegas i Like Mike. Hola, bebé. En aquest cas, amb l'himne al nostre país, ja, a aquestes alçades, eh? És Màquina Time, vinga.

0: És el Mike Towers, de nou, des de Puerto Rico, amb la falda xiquitita. L'escolteu a Flash FM, on si no, eh? Arribant ja al punt del migdia d'aquest dijous 30 de juliol. El lloro que aquesta nit estarem a la Ràpita. Avui la festa major de la Ràpita es viurà diferent perquè els de Flash FM aterrarem, doncs, la matinada, a la zona jove, a l'antiga llotja de peix, en concret el Sergi Domena, i qui us parla, l'Héctor Ortega, també estarà Jaume Riu i ens acompanyarà Alemán, els quatre estarem allà donant-ho absolutament tot aquesta mateixa nit a la zona jove de la Ràpita, festa Flash FM per la seva festa major. Tenim moltes ganes, que ho sapigueu. Moltes, moltes ganes. I també, és evident, portarem moltíssimes samarretes. Per tant, no hi falteu, va.
1: Flash FM, Héctor Ortega.
0: Va, s'hi posa el Maravalle. El ritme continua a Flash FM i doncs tu i jo ens tornem a escoltar demà, quan tornem de la Ràpita, literalment a partir de les 7 del matí, al Flash Matí d'estiu. Sara Batguial, Cinzo Corleone, va.

0: Ens encanta, aquesta tendència que s'ha instaurat d'agafar temes clàssics de la festa, imprescindibles, i donar-los un toc renovat, un toc nou. Aquesta és la nova versió, la nova remescla del Rayos de Sol, del Henry Méndez amb José de Rico, molt ben acompanyats per començar nova hora. This is Flash FM. Aquí a la del ritme, a la Camana, què tal, família, com esteu? Vinga, va, que comencem la missa de 12, la missa amb més ritme que trobaràs amb el vostre cura per ara, que sóc el Maravalle, que us acompanyaré fins a les 5 de la tarda, l'Héctor Ortega, que ja va desfilant, que va cap a redacció a fer-se un cafetó, a descansar una miqueta, i vinga, va!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo em quedo amb vosaltres les properes 5 horetes, a més regalarem coses, posarem bon ritme i estarem de bon rotllo, com sempre. Aquí pots comptar una mica, lo de sempre. Anem amb BL, això es diu No Tiene Sentido.

És el Quevedo, eh? Molt ben acompanyat. A més, el tio, el canari, sempre havia dit des de que havia començat la seva carrera que li encantaria col·laborar amb el Mike Towers, i això es va fer realitat amb aquest tema que es diu Playa del Inglés, fent referència a una platja que es troba a l'illa de Gran Canària. On, si no, si el tio és d'allà, clar, clar. Passen 9 de les 12. Ara el que farem és agafar un vol directe cap a Puerto Rico. Ens hi porta el Bad Bunny.

0: 8.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
2: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Som... This is Flash FM. Flash.

Aquesta cançó, La Graciosa, és un dels ingredients indispensables per la nostra fórmula, la del ritme, aquest estiu 2026. Sens dubte, d'aquells ingredients que dius que no pot faltar, perquè això és un hit d'aquest estiu. Quevedo al costat d'Elvis Crespo, sonant just abans de Cano, en col·laboració amb el grandíssim Justin Quiles, eh? Ojo ahí.

Vinga, va, que estem una mica de festa, de festival. A Costa dels Figaflaues, amb això que es diu Solucions i no problemes, és el remix, tema festivalero, i a més és que ara hi ha aquest cap de setmana, ja sabeu què passa, i és que hi ha el Mediterrània Festival, que el tenim a tocar. Queden poquetes entrades, a més, ja sabeu, És el gran esdeveniment musical de la Costa Brava aquest estiu, amb quatre escenaris, amb el Mike Towers, amb el JC Reyes, amb el Winson, etc., moltes més estrelles. Mediterrània Festival, aquest dissabte 1 d'agost, a Roses. No et quedis fora, ja t'avisem. Compra la teva entrada a mediterraniafestival.es. A més, Flash FM, som emissora oficial i també seran el Sergi Domena i l'Héctor Ortega fotent canya al Vibra Stage, un dels quatre escenaris del Mediterrània Festival.

és el Latin House amb el segell marca de la casa, com a mínim de la casa del Hugel, el francès, amb això que es diu Moving to the Sun, al costat d'Ultra Nate, quan passen 6 de quarts d'una aquí a Flash FM. Anem a canviar el rotllo, anem a posar una mica de reggaetonazo. Amb Manuel A.A. i Bad Bunny.

Tema fresquet, eh? Omar Montes al costat de Psycho, producció de Tumbau, això es diu Arena i Sal, platgeta, caloreta, estiuet, refrescar-se, que per cert, ja saps que aquest estiu, per refrescar-se, Flash FM i el Caribe Aquatic Park, eh? Ojo, perquè estem regalant entrades, a partir d'ara, entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park de PortAventura, vale, sí, perquè descobreixis Coral Bay, la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventura que és única al món, amb molts tobogans i amb la primera water coaster d'Europa. Per tant, ara mateix, per participar-hi, envia'ns un WhatsApp al 628-060513, digue'm qui ets i amb qui vindries, i amb una mica de sort, les entrades poden ser teves. Abans de les 5 de la tarda, resoldrem l'enigma de qui s'endú aquesta entrada doble pel Caribe Aquatic Park. Amb Flash FM, aquest estiu, l'aventura es viu en remunt.

són dos mega artistes, eh? La Lola Índigo. La vau veure l'altre dia. Estava acompanyant el seu nòvio, l'Illo Juan, a la velada de l'any. I l'Anna Mena, no sé si té nòvio l'Anna Mena o no. Segur que sí, segur que sí. Ara, amb lo baixeta que és i lo petitona que és, com omple l'escenari també l'Anna Mena, quin tros d'artista. Sonant a Flash amb el petitó. Arribarem a la una, ho farem amb Shakira i BL. I això que es diu Algo Tu.

0: És el Quevedo acompanyat de les Nueva Línia, de fet és una banda, una orquestra, del qual s'han separat les cantants principals, les quatre dones que cantaven, la Sofia, la Raquel, la Maite i l'Alicia, ja van anunciar fa un parell de setmanes que es separaven, que anunciaven un projecte a part i ja no formen part de Nueva Línia, que ho sapigueu, per si no ho sabíeu. Vale o no vale?
1: Vale.
0: Perfecte, doncs vinga, nova hora. This is Flash FM. A Flash FM, començant, hi ha moixos, tristos, amb aquesta notícia de la Nueva Línia. També et dic jo, abans d'aquesta cançó de El Golpito, no coneixia de la seva existència, per tant, tampoc farem veure que estem tan tristos. Una del migdia i quatre minutets. És dijous, demà serà divendres, ja. Ens aprovem al final de la setmana, Flash FM.
2: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que jo us acompanyo encara quatre hores més, fins al punt de les 5. Amb tot el ritme, amb tot el bon rotllo, amb tota la música que us fa falta en aquest dijous 30 de juliol del 2026. Vamos allá!

aquí el teniu, és el Henry Mendes, el dominicà, un tio que jo crec que ja li hauríem de fer doble nacionalitat. La catalana li hem de donar, perquè realment en tot el que ha donat per la nostra cultura i la nostra festa, claro. S'ho mereix amb això que es deia Mi Reina. Des de l'any 2013 l'hem recuperat aquesta hora, el poder del ritme de Flash FM. Acompanyant-te en aquest matí migdia ja de dijous, tenim preparat ja John Summit i Fate amb un petardaco del Latin House. Es diu així, Chica 305. Quiero

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: El que vols escoltar sona Flash FM.

vinga, va, que estem una mica ja de dijous, estem una mica de juernes, eh? A l'avançada de demà, que serà ja... Pues això, divendres cap de setmana, Flash FM, jiji, jaja, una mica de ritme, muchacha sonant a la del ritme, a Isa, al costat de RVFV, un dels temazos d'aquest estiu 2026. En la propera estoneta, doncs mira, una mica de Juan Magán, tenim Mike Towers, Lola Índigo, tenim BL, Omar Kurz, també... Abans, una mica de Bad Bunny, el rei, amb això que es diu EO.

Una mica d'electro latino, old school, Juan Magán al costat de DCS. Sí, senyor, aquí el tens. Això es diu Angelito Sinales, l'hem recuperat des de fa ja 14 anys. Un tema que perfectament podria sonar en una festa d'avui en dia, com per exemple la del dia d'avui. Per què no? Perquè a més avui hi ha Flash on Tour, anem cap a, baixem cap al sud, cap a la Ràpita, per tant, penya de la Ràpita, penya del Montsià, voltants, ja sabeu, teniu cita a partir de les 11:30 aquesta nit a la Zona Jove, el que era l'antiga llotja del peix de la Ràpita. Serem allà els de Flash FM, no us ho podeu perdre. A cabina el Jaume Riu, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega per liar-la fins a altes hores. Ja ho saps.

0: plena.
1: Això es diu així, La plena. És el W Sound 05 amb la producció de OB on the Drums, un dels productors doncs més prolífics, més importants de l'escena urbana els últims anys, la veritat, un màquina. Aquí Westcall i BL posant-hi les veus amb un èxit tremendo, tremendo, ja fa un temps enrere. Quan queden 21 per arribar a les dues, Tots aquells que esteu de vacances aprofitant i els que esteu currant, si feu jornada intensiva, ja queda poquet per acabar. Vinga, va, que ja ho teniu, això. Que també et dic, això de la jornada intensiva, de vegades és entrar abans i no surts mai igualment abans. Acabes sortint inclús més tard, més tard. Per tant, aneu al tanto, una mica d'Omar Kurz i Ñengo Flow. Dime.

la producció magistral del DJ Snake, el francès, que a més va triar tres veus imponents, potents, per posar veu a aquest taqui-taqui. Eren l'Ozuna, Selena Gomez i Cardi B en aquest dijous a Flash FM. Abans un cap de setmana on tenim un plat gros, perquè ara sí que sí, ja el Mediterrània Festival el tenim a tocar. Ens han xivat que queden molt poques entrades, vale? Que ho sàpigues. Per tant, ja saps, és el compte enrere pel gran esdeveniment musical de la Costa Brava aquest estiu. Hi haurà quatre escenaris, hi haurà el Mike Towers, hi haurà JC Reyes, hi haurà Winson i moltes més estrelles de la música hard i de la música màquina. El Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. A més, també hi seran el Sergi Domena i l'Héctor Ortega de Flash, obrint el Vibra Stage. Per tant, ja ho saps, no et quedis fora. Compra la teva entrada a mediterranefestival.es. Flash FM, en som emissora oficial. Ja ho saps, Mediterrània Festival. Per veure-la ell, per exemple, el JC Reyes, aquí, al costat de Kid Voodoo, amb aquesta cançó que suposo que ja coneixes, que es diu Me Mareo.

Això és una dedicatòria d'amor feta cançó. Una obra de De La Osa al costat del Quevedo, que es diu Still Loving, encara t'estimo, que maco, que nostàlgic, que trist també a la vegada, eh? Però bueno, escolta, uns màquines tot plegats, clar que sí. Va, que queden 5 per arribar a les 2 del migdia. Ho farem amb una mica de ritme en aquest dijous supercalorós. Altre cop onada de color. Vinga, 37, 38, 39 graus. Van pujant les temperatures. Com el nostre ritme Latin House amb Hugel i el seu Jamaica amb Bam Bam. Abans, figaflaues amb això del que es diu A la Fresca. T'espero.

0: Doncs vinga, bones notícies pel Henry Méndez i companyia, perquè si vol rayos de sol, avui en té rayos de sol, eh? Un sol radiant, un sol espaterrant per tot el país il·lumina avui, que és dijous 20, no, 20, no, 30 ja de juliol. This is Flash FM. Del 2026 hem començat nova hora amb això que és el nostre mega crack, el nou remix, la nova versió del Rayos de Sol, Henry Méndez, José de Rico i companyia. Tu, què tal, com esteu, família? Flaxero, flaxeres? Com va el dijous? Espero que vagi bé. Com a mínim aquí estem animats, amb bon ritme. Vinga.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estem. Jo sóc el Maravalle, t'acompanyo encara fins a les 5. Per tant, 3 horetes per endavant per seguir escoltant bon ritme, per seguir posant-vos de bon rotllo i per acompanyar-vos de la maneta en aquesta tarda ja de dijous. Va, que ja és demà, és divendres. Ja ho tenim, això, família. Ja ho tenim.

Això es diu Traicionera i va ser el primer èxit de la carrera d'un tal Sebastián Obando Giraldo, conegut artísticament, evidentment, com a Sebastián Yatra, el colombià, que, per cert, era molt jove, quan va fer això. Crec que tenia 20 o 21 anys, 2016, fent mates, més o menys. Pues sí. Un prodigi, el tio, des de jove. Sonant a Flash FM, quan passen 9 minuts de les 2 del migdia d'aquest dijous. Tenim ganes de més? Doncs vinga, va, som-hi, per més. Flash! I aquest mes es tradueix en J.C. Reyes, un dels més màquines d'aquí de l'estat, amb això que es diu Loquita. Loquita!

0: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa't a andorratelecom.ad.
3: La música que t'agrada sona...
4: Flash!
3: Flash FM!

L'original era del Jay Wheeler, es deia De Lejitos. Va decidir sumar-s'hi l'Omar Kurtz amb el remix i va fer bàsicament dues coses, doncs sumar la seva veu i sumar-li també uns 40-50 segons a la cançó. Acaba sent bastant llarga, eh? Per ser un tema de reggaeton, 4 minuts i pico de cançó i amb una outro, que és aquesta part final així més nostàlgica, que tampoc és gaire habitual d'escoltar en temes així, però bueno, molt xula, clar que sí. Va, que queden 5-6 minuts per arribar a quarts de 3 de la tarda. Anem a pujar una mica la intensitat d'aquests reggaetons. A més, anant cap a Vilassar amb l'Abat i a l'Un Temazo dels Nous. Es diu Dame. Dame.

és un dels reis de l'afrobeat, el Capo, amb un tema que va fotre bastant fort. Això es deia Onana. Ens apropa al cap de setmana. I ja sabeu que el finde no només és divendres i sabata, també el diumenge, que es pot aprofitar. I aquest finde torna una de les cites més nostres de l'estiu, que és el vespreig dels amics de Rombo, de Rombo Jol. Un vespre, el del diumenge, per allargar amb les sessions de l'Héctor Ortega i del Sergi Domena, de Flash, amb el showcase també de la Jules, i sempre tot amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho aquest diumenge, 2 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, una mica de ritmillo. A on? Doncs mira, a la Daurada, de Vilanova i la Geltrú. Vine a viure l'experiència de l'estiu de Rompo amb tast de rom cremat i amb una mica de selecció de còctels d'autor. Recorda, aquest diumenge, el vespreig de Ron Pujol, que té molt bona pinta. Jo no hi he estat mai, si puc m'hi escapo segur, el vespreig de Ron Pujol, del qual Flash FM n'és emissora oficial.

molts ingredients en aquesta cançó que la fan una de les pretendents de ser cançó de l'estiu 2026, eh? Tenim a l'Elvis Crespo obrint i tancant la cançó cridant a la seva àvia. Ei, aia, ei, aia. Tenim a tota la banda, l'orquestra, cantant aquest merengue pop així com... molt xulo, sobre el qual el Quevedo s'hi passa cantant tota la cançó. En total, això es diu La Graciosa i és un dels hits del 2026. Evidentment, doncs, sonarà a Flash, on d'aquí una estoneta tenim preparats ja Bad Bunny amb Fate, també Chris MJ i el Sopa de Cabra, que ja estan preparats amb una nova versió del Camins, en aquest cas amb la Su i el Mon DJ.

Aquesta es diu Perro Negro, col·laboració del Bad Bunny amb Fate des de l'àlbum del Benito de Nadie Sabe Lo Que Va Passar Mañana, que fa uns 3 anyets. De fet, aquesta era l'única cançó de reggaeton en tot el disco. Tota la resta era trap, que ho sapigueu. Això, pels que els mola la vessant més trapera del Bad Bunny, doncs els hi va semblar collonut, collonut. A la resta no tant, suposo. A nosaltres ja ens va bé, escolta. Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. Escoltes el poder del ritme. Anem amb el Baifo de Quevedo.

Cap dubte que li han donat a la tecla correcta l'Anna Mena i la Lola Índigo amb això que es diu Petitoa, han unit forces i els ha sortit aquest tremendo hit d'aquest estiu 2026. Es diu així, Petitoa, i un emoji d'un cor. Va, que queden 3 per arribar a les 3 de la tarda. Aquesta hora els que no han dinat ja comença a apretar la gana, eh? Vinga, va, anem amb més ritme. Una mica de Golden des de Corea.

0: És el meravellós invent de la ràdio, eh? Li hem de donar les gràcies a Marconi, que ja fa pues, que més d'un segle, em sembla, que va inventar tot això. I que gràcies a aquest aparell podem animar el cotarro a totes hores. Gràcies també a Quevedo i al costat de Nueva Línia. Vinga, va. This is Flash FM. Escolta, ja que Marconi va inventar la ràdio, doncs nosaltres aquí a Flash FM doncs intentem fer-la servir el millor que podem i a través de les ones argianes intentem animar el país amb bon ritme, amb bona música, amb bon rotllo. Hem començat nova hora, són les 3 del migdia i 4 minutets ja, avui que és dijous.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que encara tinc ritme per estona. Una mica de Latin House amb el Hugel.

Buah, la de voltes que dona la vida, eh? Jo recordo quan va sortir aquest tema fa 5 anyets, el 2021. Treballava en un altre puesto i quan anàvem al cotxe cap allà, posava Flash FM i al Flash Matí, l'Héctor Ortega me la presentava. Era el 9-11, 9-11, 7, al costat de Jay Cortez. I ara estem aquí recuperant-la per tots vosaltres que esteu connectats a l'emissora del ritme a la Camana, a Flash FM. Quan passen 9 minutets de les 3 de la tarda. Tinc preparats una mica de Sebastián Yatra amb Bad Gyal, una col·laboració que m'encanta abans, però mira, fixa't. Anem cap a Puerto Rico, perquè ve de gust, eh? Això, a més, aquest estiu 2026, és un tema gros. Es diu Coco i entra així de bé.

0: 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
3: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
2: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
3: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
5: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
7: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Això és... Flash FM. La ràdio dance líder.

van inspirar a Issa i RVFV quan van veure aquesta noia, aquesta pubilla, aquesta muchacha. Em queden 6 minuts per arribar a quarts de 4 de la tarda. Escoltes Flash FM. A més, compte que avui estem sortejant cosetes. Ara, res, d'aquí 5 minutets t'explico, et refresco la ment, què tenim avui entre mans que estem sortejant. Otra

És d'aquells reggaetons amb ritme lent però insaciable. Ozuna amb Nati Natasha, es diu Criminal, sonant a Flash FM. Vinga, va, aviam, família, que us he explicat una coseta. Us he promès que sortejàvem cosetes, ja fa estona que ho sabeu. I si no, estigueu atents, perquè aquest estiu t'has de refrescar, com si no. Amb Flash FM i amb el Caribe Aquatic Park, que estem regalant entrada, una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park de PortAventura World, perquè descobreixis Coral Bay, la nova zona pirata familiar. L'he buscat a internet i és l'hòstia en patinet. Amb una piscina multiaventura que és única al món, amb un munt de tobogans i amb la primera water coaster de l'Europa. Per participar-hi ara mateix envia'm un WhatsApp al 628-060513 dient-me qui ets i amb qui vindries al Caribe Aquatic Park de PortAventura World, i amb una mica de sort les entrades podran ser teves. Abans d'acabar a les 5 de la tarda al meu torn donaré el nom del guanyador o guanyadora d'aquesta entrada doble pel Caribe Aquatic Park. Avui en tenim una, demà en tindrem una altra divendres. Bueno, com està això? Ja saps, aquest estiu refresca't amb Flash FM i amb el Caribe Aquàtic Park.

Escoltes el Quevedo amb el Ni Borracho a la Camana, la del ritme, la de Flash FM, de nord a sud, d'est a oest, a totes les nostres freqüències, allà on sigueu. I aquesta nit especialment per la gent del sud, que ja sabeu que estan de festa major a la Ràpita. I aquesta nit a partir de quarts de 12 hi serem allà, amb el Flash on Tour per fotre la grossa. Concretament, t'ho recordo una vegada més, allà a la Ràpita, zona jove, a partir de quarts de 12, amb el Domena, l'Ortega i el Jaume Riu. Bueno, bueno, vaya fiestón que se viene. A més, al sud ja sabeu com celebrar una bona festa major. Sempre es lia parda, avui encara més. Anem amb Bizarrap i Daddy Yankee.

0: És d'aquells temes que si el cantes, que sigui a ple pulmó, deixant-te la gola i sentint-lo a fondo, a tope, al Merre Uso. Quan passen pràcticament dos minutets de tres quarts de quatre de la tarda, seguim connectats aquí a la del ritme de la Flash FM. Juan Magana, Omar Montes, ja preparats amb la nova versió de la Ayer la Vi.
1: Ayer la Vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Home, ara que està de moda apuntar-se a classes de bachata, imagino que el Manuel Turizo i el Capo s'estaran fent d'or amb temes com aquest que es diu Que Pecao, que sembla ideal, no?, per una classe de bachata així per principiants, no? Allí, un, dos, tres, quatre, i un, dos, i luego la voltita i aquestes coses. Si és que ja tothom fa bachata avui en dia, eh? Ja un dia ens apuntem i us avisem. Queden 7 per arribar a les 4 de la tarda. Ho farem amb els tiets i aquesta cançó tan xula que es diu Tàndem.

0: Oh, quines ganes de vacances amb això, mare meva! Bé, doncs aquí no en farem, eh? Ja us aviso que a Flash FM tot l'estiu estem aquí 24-7 per vosaltres amb tot el ritme. Rayos de Sol Remix és el mega crack de la setmana aquí a casa nostra. This is Flash FM. El que també necessita unes vacances és aquest ordinador, que fa un moment m'estava fent el tonto. Sembla que tot funciona, sí. Sí. Va, a més, hem començat nova hora, són les 4 de la tarda, passen 3 minutets. Com esteu, família? Espero que estigueu bé. És dijous. Demà serà divendres, ja, eh? Això ja pinta bé. Tenim el cap de setmana a tocar. El tenim a tocar, que deia aquell.
1: Flash. En directe a Flash FM. Armand Maravalle.
0: Va, que jo encara em quedo amb vosaltres fins a les 5 de la tarda. De moment apostem per Relsby amb el Tu vas...

Diu la llegenda, diu el conte, que la Noel AA es va treure el carnet de cotxe només amb aquest permís, que pots conduir el canvi de marxes automàtic, no el manual. I després, quan li van preguntar per què no podia conduir el seu cotxe, a la Noel va respondre això, eh? Va dir, és es que tu tienes un manual. Jo no puedo conducir el... És el manual de la Noel AA. Mare meva, quina broma tan dolenta, per favor. Passen 8 minuts a les 4, anem a canviar el rotllo perquè us he de parlar d'una cosa molt important que està a punt d'arribar, vale? És el Brunch Electronic Festival, que és ja, és el cap de setmana que ve. Per tant, aneu afallant-vos. Són 3 dies non-stop al Parc del Fòrum amb més de 90 artistes repartits en 6 escenaris, una celebració a l'aire lliure, que a més de l'estiu ve encara més de gust. Amb Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Trenada, Eric Pritz, Nine Nines, Jeff Mills, etc. House, techno, live shows, a més amb les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona, que són l'Input, l'Upload, la Terrazza i Nàcar Club. És el cap de setmana que ve, eh? Brunch Electronic Festival, del 7 al 9 d'agost, amb entrades a la seva pàgina web a brunchelectronicfestival.com. Jo de tu la compraria, perquè si no encara et quedaràs sense. Flash FM, som emissora oficial.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8.

Un cop més, l'himne del Mundial 2026, el Dai Dai de la Shakira amb Burna Boy. Anem amb la següent, Mora i Zetangana, ja preparats. Amb això que es diu droga.

el Mike Towers, amb aquesta cançó que té una connotació, un significat una mica pujat de to, clarament, a aquesta hora de la tarda. No es pot explicar en antena que hi ha peques. Escoltant, passen... queda un minutet per arribar a quarts de cinc de la tarda. Preparats ja Romeo Santos i Prince Royce amb això que m'encanta. Es diu Dardos.

Una vegada més, confiant en Jay Wheeler i Omar Kurtz per posar la banda sonora aquí al poder del ritme de Flash FM. Suposo que notes com t'entra el ritme per les orelles i t'activa els cinc sentits. La cançó que sona molt a pues, tots els puestos estiuencs que pots imaginar-te aquest estiu, que si platges, piscines, que si tal, que si no sé quantos, per aquí, per allà. Que per cert, tenim... Us hem d'explicar que la seguretat, ja ho sabeu, si sou de banyar aquest estiu, sigui a la platja, a la piscina, al riu, hem de seguir sempre aquests consells, sempre respecte les indicacions dels socorristes. No et banyis, evidentment, si et trobes malament o si estàs cansat, cansada. Vigila sempre els infants. Assegura't que portin materials adequats, adaptats a la seva edat, a la seva talla. Entra l'aigua de manera gradual perquè el cos es pugui atemperar i, sobretot, també no tiris de cap si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. A més, si esteu a la platja, recorda respectar la senyalització, el sistema de banderes. No et banyis quan estigui prohibit. Pensa que a la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, s'ha d'actuar. Avisa els socorristes o, si no, truca al 112. Tota la informació la trobaràs a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Si el que volíeu a aquesta hora era una mica de ritme, doncs aquestes em van sobrades. Emília i Ludmila amb Zeca. Això es diu No sé bé, sona en directe al poder del ritme de Flash FM. Anem amb una mica de dance amb el David Guetta. I això que es diu Gong Gong Gong, que és un petardaco.

0: Aquesta és la cançó que va estar quatre vegades consecutives, quatre setmanes com a número 1 del Calibre 45. Va igualar el rècord històric, La Graciosa de Quevedo amb Elvis Crespo. I vet aquí un gat i vet aquí un gos. Jo aniré tocant el 2. D'aquí re, ja, que si posa el Tomàs Poal, serà ell qui us acompanyi fins a les 9 del vespre. Quedava pendent resoldre l'enigma de qui s'endú l'entrada doble pel Caribe Aquàtic Park. Sisplau, fort aplaudiment pel WhatsApp guanyador, guanyadora d'avui, que és per la Tatiana, que m'ha enviat un WhatsApp abans dient que hi vol anar amb el seu fill de 12 anys, que es veu que ha estat uns dies una mica tristón i que això l'animarà seguríssim, vale? Pues vinga, va, escolta. This is Flash FM. Que us ho passeu bé pel Caribe Aquàtic Park, la Tatiana i el seu fill. Jo per aquí us deixo amb el Tomàs Poal, com us he dit, que us emportarà fins a les 9 del vespre. Jo sóc el Maravalle. Ens tornarem a escoltar demà, que serà divendres ja. Quines ganes.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Apa, siau! Vinga, va, ara sí. Vol apa, siau, sí o no? Vol sonar o no vol sonar? Doncs sembla que sí. Sí, sí, vol sonar, no vol sonar. Doncs pues vinga. Aviam si sona això. Vinga. Doncs no vol sonar. Molt bé, l'ordinador. Aviam si acabem bé l'hora o no. Perquè si no, el Tomàs vindrà aquí i s'enfadarà. Vol sonar o no vol sonar la cançoneta? Sembla que està sonant. Bueno, pues no, pues no vol sonar. Pues no passa res, pues posarem una altra. Escolta, quin remei. Si aquí això... Si serà per cançons, és que en tenim moltíssimes. Vinga, molt bé, fantàstic, tu. Aviam, escolta, això, boníssim, no havia passat mai. Aviam si ara vol sonar o no vol sonar. Vinga, va, ara, marxem amb una mica de Rossowski i Malibu. Aquesta és màgia de la ràdio, de vegades. Apa, que vagi bé, fins demà.

0: És el nostre número 1 de la setmana. Quevedo al costat de Nueva Línia, amb aquesta que es diu El Golpito.
1: Vale.
0: Vale, pues va, Golpito de suerte. A veure si us toca una entrada doble per anar a PortAventura World. Sí, sí, sí, amics i amigues. Podeu anar a PortAventura World per la cara gràcies a Flash FM. Així de senzill, eh? 628-0605-13. Ens heu d'enviar una nota de veu dient-nos per què mereixeu anar a PortAventura. Així de fàcil, per què us mereixeu anar a PortAventura. I l'àudio més convincent potser s'emportarà aquesta entrada doble. PortAventura World, gràcies a Flash FM. Fins al punt de les 9 que estarem. Així que teniu una bona estona per participar. 628-0605-13. Així de senzill. D'aquesta forma, engeguem nova hora. Són les 5 i 4 minuts d'aquesta tarda. Després del nostre comp Armand Maravalle, li prenem el relleu i ens hi posem, com sempre, amb la bona i millor música de Flash FM, com és habitual. Et guia el de seguida preparada, però abans toca escoltar una mica de Bizarrap o també Dimitri Vegas al costat de Like Mike. És aquesta mega electrònica. Tota una bomba que escolteu. Això es diu Màquina Time. Per vosaltres, màquines.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.

la sessió més famosa d'Ibiza, al costat de Quevedo, ni més ni menys, eh? Tota aquesta número 52 que heu escoltat a Flash FM en aquest dijous, que és juernes, hòstia. I us informem que torna una de les cites més nostres de l'estiu. És el vespreig de Ron Pujol. Un vespre per allargar amb les sessions d'Héctor Ortega i Sergi Domena i el showcase de Jules, sempre amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho, el 2 d'agost a partir de les 6 de la tarda a la Daurada de Vilanova i la Geltrú. Vine a viure l'experiència de l'estiu del Rompu, amb tas de ron cremat i una selecció de còctels d'autor. El vespreig de Ron Pujol, la GFM és l'emissora oficial. I per oficial, Bad Gyal, que va tornar fa uns mesos amb Chencho Corleone per fer aquesta cançó que es diu Choque.

0: 8.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Muchacha bonita, de cara bonita i de cuerpo bonita. Doncs ho té tot, la muchacha. Imagina't que a més també, jo que sé, té quatre carreres universitàries. Seria increïble. Aixa, RVFV, al costat de Krimli, i aquesta molt bona cançó que es diu Muchacha, que ens serveix per nosaltres continuar amb el nostre famosíssim ja concurs de PortAventura World. Entrades dobles que regalem cada dia a Flash FM. Estem aquí fins al punt de les 9, així que pots enviar-nos el teu àudio al 628-060513. I avui la norma era molt senzilla. Només heu d'enviar l'àudio dient-nos per què us mereixeu aquesta entrada doble. Per aquí tenim una personeta especial que ens diu alguna cosa. Hola.
1: Hola, sóc la Noa.
0: Hola.
1: Vaig a passar sisè de primària i m'agradaria guanyar els premis de PortAventura perquè aquest any, a cinquè, ha sigut insufrible.
0: Ah, sí?
1: Perquè he fet la cantant i he fet una obra a Sant Jordi, he anat a moltes competicions de gimnàstica, tinc moltes coses al cap.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè he fet moltes coses. I ara m'agradaria desconnectar.
0: Val.
1: I m'agradaria anar a PortAventura. Moltes gràcies.
0: D'acord, mare meva, no? Entre els estudis, els esports, les extraescolars, has treballat més que un xino, no has parat. 628-060513, fes com la Noa i envia'ns un àudio dient-nos per què et mereixes aquesta entrada doble per anar a PortAventura World. Gràcies a Flash FM, eh? De res, home, de res. Mira quin sorteig que tenim aquí per estiuet, perquè celebreu encara millor l'estiu. Va, que de seguida escoltarem un temazo de Mora i Jacob. No us donem més pistes, vale? Estarà molt guapa. Avant, Ryan Castro, capo, tornem al TikTok. Su mini mini, això és la villa, hòstia. Yeah.

No, el Pabu va borrar absolutament tot, eh? I sobretot les memòries, les fotos, el contacte, el número, el seu entorn social. Devia ser una tia molt tòxica o molt dolenta per ells dos. Mora i Jacob, vaya temazo es va marcar l'any 2022 amb aquesta que es diu Memòries i que a dia d'avui segueix sent una de les més ballades a totes les discoteques de Catalunya i del món. Va, que seguim ara amb Farruko. Al costat de Gracie i una impecable producció, com sempre, de Steve Aoki. Això es diu Ya pa què. Ya pa què.

Hi ha cançons bones i després tenim aquesta, eh? Elegància pura de Ugel des de França, al costat d'Email Angel i Ultranater. Amb aquest hauset que entra molt i molt bé, que es diu Moving to the Sun. Entra millor que una cervesa a la platja, eh? Bueno, potser no tant. La birra a la playita, déu-n'hi-do, nano. Va, que seguim ara amb Dani Sixx al costat d'Iskit, amb tota l'energia que ens caracteritza. I aquesta molt bon tema, que s'aturi el temps.

Aquesta, tu sí, pastilles, coco. Ole, ole, ole. Molt bons consells de Gordo i Rainier Zonnebel. No, fatals consells. Això sí, la cançó està molt guapa. Loco, loco. Aquesta és per sortir de festa i no acaba mai. Com ens flipa, hòstia. Seguirem ara amb Shakira i Bele. Una mica contrastat el tema, però ens porten aquesta cançó super estiuenca. Que ens flipa, sobretot, escoltar en un dia com avui. És que és dijous, juernes, i es nota, eh? El cuerpo lo sabe. Això es diu Algo Tú.

0: Volem rajos de sol i volem escoltar el nostre megacrack, com és aquesta Henry Méndez, José de Rico i també Juan Magán, amb aquesta nova versió del Rayos de Sol. Es diu Rayos de Sol Remix, no és massa original el títol, però la cançó mola, així que espero que us hagi agradat el nostre megacrack de la setmana. Amics i amigues, aquest estiu arriba el Brands Electronic Festival 2026. Ole, ole i ole, 3 dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Paul Kalbrenner, Floating Points, Kate Renada, Eric Pritz i molts més artistes marcaran els escenaris d'aquesta edició del Brands Electronic Festival 2026. House, techno, live shows i un any més tornen les after parties oficials del Festi a 4 sales icòniques de Barna, Input, Upload, La Terrassa i Nacar Club. És el Brands Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a brandselectronicfestival.com. Brandselectronicfestival.com. Flash FM, com sempre, és l'emissora oficial, eh? Hermanicos del Brands. I així iniciem nova hora. Són les 6 i 4 minuts exactament d'aquest dijous 30 de juliol. Què passa, xavales? Com esteu? Tot bé? Com sempre, el rotllasso de Flash que us acompanya i, com sempre, les entrades que estem sortejant per anar a PortAventura World. 628-0605-13.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: És el número de WhatsApp que ja podeu començar a fer servir per enviar-nos l'àudio dient per què creieu que mereixeu les entrades per anar a PortAventura World. De seguida escoltarem àudios de penya. Abans, John Summit, al costat de Fercho. Això es diu Chica 305. Quiero...

0: És el Rau Alejandro, amb la seva importantíssima cançó, una de les que el va ajudar a impulsar-se moltíssim amb la seva carrera musical, aquesta que hem rebut de l'any 2021 i que has escoltat a Flash. Això es diu Todo de ti. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Descobreix descomptes per viatjar, anar a festis, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb els col·legues. L'estiu és ara amb el Carnet Jove. Aquesta setmana activa l'agenda de festivals amb descomptes del Carnet Jove. Tens 5 pavos de descompte pel Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses, amb més de 50 artistes i 4 escenaris. També tens un 10% de descompte a tots els concerts del Festival Terramar de Sitges, que se celebra del 31 de juliol al 12 d'agost als Jardins de Terramar. I si ets de música electrònica, no et perdis el Brunch Electronic Festival, del 7 al 9 d'agost, al Parc del Fòrum de Barcelona. També 5 pavos de descompte en les entrades de dia i 10 pavos en els abonaments complets. Per cuidar-te aquest estiu, recorda que el Carnet Jove també té descomptes en salut i per a farmàcia, protectors solars, cremes, productes pels cabells o per la higiene personal. I per una nit diferent, Nits de Circ ofereix 5 pavos de descompte amb el Carnet Jove. I si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l amb el format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app de Carnet JoveCat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al mòbil. Amics, amigues, nosaltres seguim amb el nostre concurs per anar a PortAventura World, d'entrades dobles que sorteja a Flash FM, així que vosaltres podeu ser aquella persona que s'emporti l'entrada doble. Molt fàcil, 628-060513. Envieu un àudio al nostre WhatsApp i ens expliqueu per què mereixeu endur-vos aquesta entrada doble. Hola, què passa?
1: Bona tarda, Flasheros.
0: Ei.
1: Som la família Pino Merino, de Vacarisses.
0: Bé.
1: I volíem les entrades de PortAventura perquè el meu marit se li ha espatllat el cotxe, la moto,
0: no,
1: en el mateix mes.
0: Joder!
1: I a sobre tampoc té vacances.
0: Hòstia!
1: Si alguna coseta hem de fer aquest estiu, no? Aprofitem també per demanar una cançó, La corrupta, de RVFV.
0: Això no ho farem.
1: La dediquem, pues, a tothom. Que vagi bé, bona tarda.
0: No, la intenció és bona, però aquí no es demanen cançons, eh? Això no és l'interactuar. En qualsevol cas, em sap molt de greu la situació del teu marit, que s'ha espatllat la moto i el cotxe. I'm so sorry. A veure si us toca aquesta entrada doble. En qualsevol cas, heu participat. Moltíssimes gràcies. De seguida, més àudios i, per tant, més concurs de PortAventura World.

0: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Som la ràdio Dance Leader. Som Flash FM.

0: Wheeler, Omar Kurz, el remix del tema de Lejitos. Endevina com es diu. De Lejitos Remix. A vegades haurien de currar-se una mica els títols, no? És com les segones parts de les pel·lis, que Spider-Man 2, és com, home, currat una mica més. Bueno, en fi. Després d'aquesta fantàstica reflexió, nosaltres seguim amb el nostre concurs de Port Aventura World, d'entrades dobles que estem regalant a Flash FM, fins al punt de les 9. 628-0605-13. Hola, bona tarda, envia'ns un àudio, ens dius per què mereixes l'entrada doble i ja està, si m'agrada i me toca la patata, potser te l'emportes. Per aquí tenim una nota d'àudio. Hola, què passa, Sònia?
1: Bona tarda, flasheros.
0: Ei.
1: A mi m'encantaria que em toqués el concurs de les entrades a Port Aventura per poder portar els meus nens, que són molt aventurers, i segur que els encantaria passar un dia per allà. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Home, si els nens són aventurers, segur que els agrada Port Aventura. No? Té sentit. Va, un altre missatge. Hola, bona tarda.
2: Hola, flasheros, sóc el Xavi, el camioner, com sempre aquí, sentim-vos. Jo, si tingués que fer una part, seria Austràlia. Seria xulo, amb els cangurs, amb cocodrils, tot això, seria guapo, seria guapo.
0: Aquest home s'ha confós, jo crec, eh? Aquest home s'ha confós. A veure, per aquí, hola.
3: Bona tarda, flasheros.
0: Hola.
3: Bona tarda, Toma Pogal.
0: Hola.
3: Pues jo seria merescuda d'aquesta centrada, perquè ara, el 17 d'agost, faré 27 anys de casada.
0: Déu-n'hi-do.
3: I això lo celebraria a tot, por todo lo alto.
0: Por todo lo alto.
3: A veure si tinc sort. Adéu.
0: Home, 27 anys de casada, eh? Quants anys té Port Aventura? Potser fins i tot ets més, el teu matrimoni és més adult, bueno, més vell que Port Aventura. Que heavy. Bona, va, de seguida més whatsapps, envia'ns l'àudio dient-nos per què mereixes l'entrada doble per anar a Port Aventura World. 628 06 05 13.

Ho té claríssim, jo perreo sola. Bad Bunny, any 2020, en plena Covid, amb aquesta cançó de reggaeton, una de les més ballades a totes les discoteques, que es diu Jo perreo sola. Així que perfecte, ens permet continuar en breus amb una mica de techno de Ugel, importat des de França, però abans tocarà escoltar la formació Estiu 22 al costat de Henry Méndez. Mira, mira quines vibes, la cançó. Ja ve de gust aquí preparar-se un mojito amb el hielo pilé, la menta i sobretot molt de ron. Es diu El Chiringo. Yes,

0: els nostres Flash FM.
1: Hola, Indigo.
2: I'm out of here.

0: Soul King, el tema original Casanova amb el remix de Lola Índigo. Soul King i també RVFV van fer un combo bombo molt bo. Va, 628-06-05-13, envia el teu àudio, ens expliques per què mereixes les entrades de PortAventura i pots emportar-te l'entrada doble que sortegem per anar a PortAventura World. Hola.
1: Olis, flasheres
0: Olis.
1: I flasheres. Em mereixo les entrades a PortAventura perquè m'agrada estar de peu i tinc ganes de fer cues.
0: Ah.
1: Gràcies, guapos. Visca la Ribera d'Ebre.
0: Visca la Ribera d'Ebre. No sé, suposo que juga amb la ironia, o potser no, és masoquista i li agrada estar moltes hores de peu fent cues i tal. Això amb l'Express no passa. Bueno, anem a escoltar K-Pop Demon Hunters, el seu temazo. Això es diu Golden. Let's go!

Ens van portar aquesta cançó que es diu De Genere Benny Blanco, per si no ho sabíeu, que és el marit de Selena Gomez, la famosíssima actriu i cantant que ha sortit de Disney Channel i que ha venut moltíssims discos. Doncs, bueno, està casada amb aquest tio, que és un productor molt famós, que segurament ja coneixíeu, però en cas de no fer-ho, doncs aquí estem, a vostre servei. Arribarem, amics i amigues, al punt de les 7 d'aquesta tarda i ho farem amb la Tusa de Karol G. Abans, Omar Kurs, una d'aquestes de platja. I ja comencen a sonar les primeres notes d'aquesta. Relaxa't, pren-te una Coca-Cola o un parell de cerveses, que segur que t'agrada molt més. Recolza't a la sorra i escolta això, es diu Coco.

0: És el nostre flamant número 1 de la setmana, de la nostra llista particular, el calibre 45. Quevedo, amb nova línia.
1: Vale.
0: I això que es diu El Golpito. Amics i amigues, que sapigueu que podeu endur-vos una entrada doble per anar a PortAventura World. És el sorteig que estem fent a Flash FM. 628-06-0513, el nostre número de WhatsApp. Envia un àudio dient per què et mereixes aquesta entrada doble. Així de fàcil, 628-06-0513. Mira, per aquí ens acaba d'arribar un àudio ara mateix, anem a escoltar-lo. Hola.
2: Bona tarda, flasheros. M'agradaria participar en el sorteig de l'entrada doble per PortAventura.
0: Vale.
2: I així començar les vacances amb bon peu.
0: Vale.
2: M'agradaria gaudir d'aquestes entrades amb el meu nebot, que li encanta a PortAventura. Una abraçada, salut.
0: Vinga, abraçada per tu també i salut. A veure, no està malament, perquè hi ha el component emocional del nebot, però no em convenç. No sé per què te les mereixes, saps? M'hauries d'haver dit, mira, perquè ahir li vaig salvar la vida a una iaia pel carrer. Doncs potser diria, hòstia, t'ho mereixes molt. Us ho podeu inventar, total. Jo m'ho creuré tot. Així que sigueu creatius, que això també m'agrada moltíssim. No veure en marxa, són les 7:05 d'aquest dijous. És juernes, vamos, hòstia. Cafeïna. Grans artistes preparats com Karol G des de Colòmbia o també el combo de J Balvin amb Joel i Randy. Abans, Bad Bunny, un tio que no sona mai per Flash. No té ser la ironia. Des del seu àlbum, Debí tirar más fotos.
3: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Què passa, xavales? Com sempre, un plaer estar a l'altra banda. Anem a escoltar bon reggaeton guarrongo. Eo!

per acompanyar-nos durant aquesta tarda de dijous. Què tal? Com va tot? Bé? Va, xavales, que aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris i una celebració a l'aire lliure. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kate Renada, Eric Prydz i molts més artistes que estaran allà al peu del canó. House, techno, live shows i un any més tornen les afterparties oficials del festival. Serà a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club. És el Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a brunchelectronicfestival.com. Brunchelectronicfestival.com. Flash FM, evidentment, és l'emissora oficial. I, com sempre, posaré molt bona música. En breus, Karol G, abans, BL. Des de Colòmbia ens porta aquesta que es diu No Tienes Sentido.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
3: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
2: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
3: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
5: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
7: Andorra 93.8.
8: Flash FM.

0: Muchacha, te quiero. Es el tema de Aisa, MRV, FV. També Grimly. Boníssima. Què passa, muchachitas? Si esteu escoltant-nos ara mateix, com sempre, tot un plaer estar a l'altra banda. Estàs a Flash FM. Tomàs Pol, qui us parla. Un piacere, com sempre. Què tal? Plans de dijous? Avui festa? Ojo lo que se viene. La Xia Scream i Tentra Ufam formen part de la família amb aquesta que sona, Dora Llakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Summer.

Becky G mentre empujas ese booty per atrás. Doncs significa, bàsicament, moure el cul cap enrere. Perfecte. Booty, any 2018, quan ens van presentar aquest reggaeton que tantíssim va triomfar i que de tant en quant també ens mola recuperar Flash FM. És que aquestes joietes només les escoltes a Flash, on si no. Anem ara amb Elena Rose, Manuel Turizo, aquesta una mica més actual. De fet, té uns mesos només. Tot i que es diu La Semana. L'escoltes en aquest dijous. Què tal, xavales?

Sembla que diu papanata. Papanata, papanata. Bueno, ja està. És la meva aportació. Bon tema. Ugel, vaya tecnazo, brother. Imael Angel i també Ultranate, amb la cançó que es diu Papanata. No, es diu Moving to the Sun. Un houseet molt elegant que ens encanta. I un crack indiscutible de Flash. Què tal? Bon dijous. Com us va el dia, bé? Millor que a mi, segur. Vaya ressaca, nen. Va, anem a escoltar David Guetta al costat de Tones and I, la fusió francesa i australiana. Al costat de Teddy Swims, una proposta molt i molt elegant que ja escolteu i que es diu Gone, Gone, Gone.

0: És la graciosa, la cançó d'Elvis Crespo, que acompanya el nostre amic Quevedo.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Va, concurs PortAventura 628-06-05-13. Volem que ens envieu un àudio explicant-nos per què mereixeu l'entrada doble per anar a PortAventura World. Va, ràpid, un àudio aquí.
2: Hola, sóc la Mireia de Vilanova i la Geltrú.
0: Ei.
2: El meu marit s'ha canviat de treball i no té vacances. I els meus fills només parlen de PortAventura.
0: Vaya peste.
3: Volem anar a PortAventura.
0: Joder.
3: Volem anar a PortAventura. Volem anar a PortAventura,
0: Que sí, que sí, niño, ja està.
2: Vosaltres teniu la clau de la nostra felicitat, sisplau, bueno. Salveu-nos de la rutina. Moltes gràcies.
0: Déu-n'hi-do, m'està posant a prova, Clar, saben que no sóc de pedra. Pues mira, són les 8, sabeu què? Us emporteu les entrades per anar a PortAventura World. Ja està, a tomar por culo, ho he decidit. M'ha fet molta pena la cantarella del nen. Primer perquè canta molt malament i segon perquè m'ha generat certa tendresa. Doncs va, per vosaltres, ara us escric pel WhatsApp, amics i amigues, així que res, enhorabona a tota la família. De seguida escoltarem el nostre mega crap que a partir de les 8, abans... Moment per escoltar Manuel Turizo, amb això que jo tenim de fons i que es diu Por un pendejo no se llora.

0: Que vaya remember, vaya remember, només que aquesta cançó és nova perquè és el Rayos de Sol Remix. Molt bona versió que han parit Henry Méndez, José de Rico i també Juan Magán. Vaya temazo. D'aquesta forma engeguem nova hora. Són les 8:04 gairebé. Com sempre, un piacere. Tomàs Pol, qui us parla. Què passa, xavales? És Juernes. Energia en estat pur. Ja hem notat el nostre guanyador de les entrades dobles de PortAventura. Enhorabona a la Mireia Mota Aguilera. Ets tu.
1: En directe a Flash FM, Tomàs Poal.
0: I de fet ens acaba de respondre i diu moltíssimes gràcies, ho acabem d'escoltar i ens hem posat molt contents. I cares amb cors. No sé si m'està tirant la canya o simplement que, bueno, que està celebrant això. Les dues m'agradaven. Doncs res, Mireia, enhorabona. No veurà en marxa i per tant seguirem amb el millor ritme de Flash. De seguida anament amb Lola Índigo, un temazo, Petit Oa, o també Karol G. Abans, m'ho veig jo, el tema de...

primera vegada que vam escoltar aquesta cançó a la ràdio vam dir, hòstia, és massa tranqui, potser no funciona, i és Karol G. Al final tot el que fa aquesta tia doncs acaba funcionant, i és per això que l'emblemàtic Provenza doncs ha tirat molt i molt bé. D'aquesta forma va, que anem a continuar de seguida amb BLO, també al Combo Bombo d'Anna Mena i Lola Índigo. Abans ens posem xuletes, com sempre, bàsicament. Omar Curs i Ñengo Flow ja sonen a Flash FM, Forever Tu Cante.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Andorra 93.8.
7: Flash FM.

Aquest és el rotllasso de Mike Towers, directament al seu producte que rescatem i recuperem des de Puerto Rico, una de les cançons més exitoses actualment, i per això és un dels cracs de Flash FM. Això que escoltes, un anamàs, i tranquils que aquí a Flash FM mai és un anamàs, de fet són moltes anamàs. Camins, somnis i promeses sona de Sopa de Cabra amb Mont DJ.

que té mal d'amores el pobre Juan Magán, mal d'amores, algú li va trencar el cor l'any 2013 i és per això que el tio va fer una de les cançons destacades de la seva carrera. Mal d'amores, has escoltat a Flash FM? Per de seguida, seguir amb molt bons temes, com sempre, que no us fallaran, vale? No us fallaran, com per exemple Quevedo, també Figa Flowers. Aquestes us agraden, que jo ho sé, petits, jo ho sé perfectament. Flash. Abans és moment d'escoltar Rauw Alejandro amb una cançó de reggaeton que sona old school, però que és bastant recent. Això es diu Contrabando. Vámonos!

0: Va ser la cançó de l'estiu de fa un parell de temporades. La Marina estava morena i encara està morena, sobretot perquè està per la zona de Catalunya, Costa Brava, allà a la platgeta, també a la Barceloneta. Tot i això, que vigili amb la cartera per allà. La Marina està morena, espantina, es fa una trena. I amics i amigues, jo marxo, vale? Fem camí cap a les 9. M'acomiado de vosaltres, com sempre, tot un piacere. Així que res, ens escoltem aviat, vale?
1: Tomàs Poal.
0: Aquest és el meu nom. Va, xavales, ens escoltem demà, com sempre, de 5 a 9 del vespre. Que vagi molt bé. Vés-hi de fresi. Adeu.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Es diu Flash FM. Flash. El ritme no s'atura.

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Administreu-la sense recepta. Flash.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: La maravilla, Psycho, el Gonzi, yes sir.
1: Ets dels nostres, Flash FM.